0: Si ha avançat molt, que ha canviat molt, però com faria, quin balanç faria d'estos 25 anys?
1: Uf.
0: Ui, com moltes coses.
1: És un repte important, perquè si ho analitzem des del punt de vista més, jo diré, aspiracional, de com funciona la vida o com és el món, realment no hauríem d'haver abandonat estos temes de l'economia circular mai, perquè això no és nou. Això té segles o mil·lennis de com aprofitar recursos de l'entorn per a tindre un millor resultat o una millor qualitat de vida. I a dia d'avui, el model econòmic ens ha permès consumir recursos del món. Estic parlant d'aigua, de minerals, de fusta, de tots els recursos d'energia en general, de tots els recursos que proveeix el planeta, de manera descontrolada, perquè el model econòmic ho permeteix. És barat poder fer-ho. Clar, quan això entra en un model empresarial, tenim que anar a veure la rentabilitat econòmica. I és el que hem vist que en aquests 25 anys ha canviat prou. Jo a voltes dic que ha deixat de ser un gasto per a passar a ser un coste. Vull dir, el gasto, pues lo que us ha dit fa un moment, són diners que jo invertís que en la vida tornaràs a veure. El coste té un retorn. El pots ficar en un compte de resultats, és un tipus d'inversió, no? Això, si ho fem d'esta manera, podrem avançar en aquesta línia i tindrem un retorn positiu d'este tipus, no? Econòmic i de més varietats, no? Pues social, ambiental i el que se busca. N'hi ha canvi, i ve més en tot el tema de l'AIA, bueno, totalment embolicat, això, molt revolucionat, com en altres sectors, imagina.
2: Però, i com l'AIA pot jugar en este sector del anem a dir, l'economia circular?
1: La circular.
2: Exactament.
1: Clar, tinguem en compte que la IA al final és un gestor de dades on processa una quantitat d'informació a una velocitat brutal. Si totes aquestes dades en quant a com operen aquests models econòmics actuals se trasladen a aquests sistemes, no, d'anàlisi i d'obtenció d'informació, accelerarà molt el model per a poder trobar per a on sí i per a on no. Perquè això de la gestió mediambiental, coses se n'han fet moltes, però clar, no funciona. Pues no funciona perquè no està ben embastat al model actual i perquè el canvi no és d'avui per demà. Tenim que anar pegant passos a poc a poc i anar modelitzant, no, el sistema. És la idea. L'AIA jo crec que ajudarà a fer-ho un poquet més ràpid. Espere, perquè bueno, està interessant el tema, sí.
2: Total, que diu el tango que 20 anys no és nada, però va ser que sí.
1: Sí, sí, home, ja te digo, jo tenia 26, quan començarem en tot això, que ara en tinc 52, però sí, tenia 25, són en febrer complirem 25 anys. I era curiós, perquè pues, molta porta freda, visita fàbriques, perquè el nostre client és la fàbrica productora de producte, que fabrica coses, consumir recursos i ficar productes en el mercat, de tot tipus. I recorden ara visitar fàbriques, preguntar per això, la gestió mediambiental. I jo, tu què te dediques? Jo gestió mediambiental, i això què és? I jo diria, per exemple, sí, lo de residus, i me dient, sí, ahí tinc el control de la basura, què més vols?
0: Yeah.
1: Claro, era ciencia infusa, vamos. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Eso qué es? Claro.
0: Afortunadament va canviant i en poc de temps, relativament, no? En 20 anys, 25 anys, pues la gent va canviant. Ho celebrarà d'alguna manera, o els 25 anys, vol dir, o sí, continuar treballant, sí, sí, com sempre? Què faran?
1: Sí, a veure, tenim... estem en... jo sempre dic que Oceano Azul... Bueno, han treballat molt a gust aquests 25 anys. Ha canviat l'empresa, han crescut, han fet coses que han funcionat millor, coses que han funcionat pitjor, però estem còmodos, estem a gust fent el que fem. El mercat està responent. I el dia 4 de juny, ara en un parell de dies, bueno, un parell de setmanes, quin dia estem? Bueno, 10 dies, superi, anem a fer un aniversari presencial. En familiars, amics, pocs clients, contactes, col·laboradors, i anem a celebrar que estem així, vius, tirant del carro, intentant fer un món un poc millor.
2: José Guaita, moltíssimes gràcies, enhorabona, feliç aniversari i bon dia.

0: A vosaltres, adeu, un abraç.
1: La primera vegada que em vaig adonar em paregué curiós. En casa d'uns coneguts vaig veure una aixeta fineta al costat de la de sempre, la normal de la cuina. Un tubet finet. Vaig veure que omplien una jarra amb aigua d'ixe tubet i vaig preguntar: això què és? És osmosis, em van dir. I jo, en el meu desconeixement, vaig dir que, ah, clar, i quan vaig poder ho vaig buscar en internet. Avui tinc en ma casa aigua osmotisada. Puri García, bon dia.
2: Bon dia, com estem?
1: I és bé l'aigua osmotisada?
2: A veure, tot depèn. És bé perquè l'osmosis el que fa és passar l'osmosis, es diu osmosis inversa, passar a l'aigua a través d'una membrana molt fina, de manera que el que fa és retindre tots les sals minerals, els metalls i molècules orgàniques que siguin lo suficientment grans com no passar per esta membrana, no? Aleshores, eixa aigua està lliure, per dir-lo d'alguna manera, lliure d'eixos possibles contaminants, no? que tinga l'aigua. Ara està molt de moda lo de, sí, també és lo dels microplàstics, però l'aigua potable és molt raro que tinga microplàstics, no?
1: Mm-hmm. I de què estem parlant exactament quan parlem d'osmosi? Què és aquest procés? Què fa?
2: És això que te dic, és fer passar a pressió l'aigua potable, la que tenim en casa normalment, per aquests filtres.
1: Sí, però per això te pregunto, aquests filtres què tenen? Què fan?
2: És una membrana. És una membrana que el que passa és que l'aigua passa per ahí. Què passa? Que baix de ta casa tens tres o quatre filtres, no? Primer passa per un filtre que el que fa és retindre les partícules més grans i després van fent-se com més xicotetes, no? Una membrana que fa fent-se cada volta més xicoteta. Què passa o quin desavantatge té eixa aigua osmotitzada? Hem dit que la osmosis inversa el que fa és llevar els minerals. Per lo tant, eixa aigua osmotitzada té menys contingut en el calci o el magnesi que habitualment té l'aigua. Això vol dir, i diem l'altre dia quan parlàvem en els diferents tipus d'aigües, que l'aigua potable normalment ens aporta calci, que també es bebe per als nostres ossos, de manera que eixa aigua osmotitzada té menys quantitat de calci. Què han fet? Normalment ara el que passa és que passes per els filtros que lleven els minerals i després passa per un últim filtro que el que fa és ficar alguns minerals, remineralitzar l'aigua, aportant aquesta quantitat de calci i magnesi que serien minerals interessants per a la nostra salut.
1: Podríem dir que això, i perdona, digues. És l'única contraindicació, aquesta pèrdua de minerals. Vull dir, n'hi ha casos, n'hi ha persones que no tinguin o que no puguen prendre aquest tipus d'aigua?
2: A veure, en general la seguretat de l'aigua osmotitzada és segura per al consum humà i el sistema està dissenyat per a que tot estiga clar. Què passa? Que llevant les partícules també es lleven contaminats, per exemple, es lleven aquelles partícules que poden ficar o que fiquen per a garantir la qualitat microbiològica de l'aigua, per exemple, el clor. Aleshores, el que es recomana és que l'aigua osmotitzada no es tinga en una xarra ahí a la nevera o damunt de la bancada de la cuina molt de temps perquè no té aquestes partícules que normalment garanteixen la qualitat microbiològica. Uh-huh. Aleshores, aquest és el desavantatge principal que pot tindre l'aigua osmotitzada, que no podem conservar-la, no podem ficar-la dins d'una ampolla i en la nevera molt de temps perquè no garanteixem que tinga qualitat microbiològica, no? És un poc la única inconvenient més greu que pot tindre. O sigui, és la traus de l'aixeta de l'aigua osmotitzada i te la veus, no? O la tens en la nevera per a el migdia o per a la nit, però no com l'aigua normal o mineral que pots tindre en la nevera dies que no li passa res perquè està esa qualitat microbiològica està garantida, no? És l'únic inconvenient.
1: Una cosa, ja acabem, que estem fora de temps. Es pot cuinar? És recomanable per a cuinar?
2: Sí, és una aigua molla, aleshores nosaltres que estem acostumats a l'aigua dura de València, pues ja tenim el rotllo este de la paella, que si el calci li dona més consistència i tal, però és segura per a cuinar.
1: Puri García.
2: digues.
1: Mà que saps, mà que saps.
2: No, mà que m'enrotlla, això sí.
1: No, mà que saps. Fins l'altre, Puri, gràcies.
2: Au, adéu.
3: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser.
4: En Ser Viajeros hacemos turismo en todos los sentidos. Este sábado 30 de mayo, a partir de la 1, Ser Viajeros Comunidad Valenciana desde el CDT, Centre de Turisme de València. Hablaremos de sostenibilidad social en el turismo, empleo digno, diversidad e impacto positivo, el turismo que suma personas, oportunidades y futuro. Ser Viajeros, con Inma Pardo y Santiago Botella. Cadena Ser. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
5: Santi Hernández, bon dia.
6: Bon dia, com estàs, Quique?
5: Molt bé, ja tenim la cuina preparada. Només queda agafar els ingredients i començar a preparar alguna coseta. Quin plat ens suggereixes avui?
6: Pues mira, avui vos vaig a preparar un arrosé que requereix una miqueta d'elaboració, però mereix la pena fer-lo, que és un arrosset sequet de galtetes de porc.
5: Ui, sona molt bé. Igual té molta preparació, com dius, però segur que val la pena. Vinga, anem allà a preparar-lo. Vinga,
6: pues vos explique. Mira, en primer lloc, el que tenim a fer és tenim que coure el que són les galtetes de porc, les tenim que coure. Aleshores, el que he fet jo és fer com si les ferem guisadetes.
5: Sí.
6: I és important, pues, això, pues, jo l'he fet en la olla, i en la mateixa olla, pues, sí que és una sèrie de fiques les verdures i en un bon xorrito d'oli d'oliva verge. I l'únic que he fet és dorar les ben doradetes. A mi m'agrada que se queden tostades i aixes verdures, les talles grans, no, però les talles finament. I una vegada estiguen ben tostadetes, nosaltres anem a incorporar el que són les galtetes,
5: sí,
6: que prèviament ens agrada marcar-les en una paelleta, a vegades s'enfarinen una miqueta, val? Se marquen una miqueta i les incorporem
5: a aixecassol.
6: Efectivament. I res, simplement per a desgrasar i desgrasar tot el que hi ha pegaet en la cassola, el que anem a ficar-li és ficar-li un parell de goig de vi negre, d'acord?
5: Sí.
6: I res, deixem que remeneixem i deixem que tot això s'evapore. Vale? L'alcohol s'evapore i se desgrase tot. I res, ara simplement el que hem de ficar-li és l'aigua. Hem de ficar-li aigua, però com que volem traure d'aquest guisat el caldo per a fer l'arròs, pues anem a ficar-li un poquet més del que és habitual. No? Una vegada cobrisca les galtetes, pues li ficarem un poc més.
5: Vale.
6: Perquè volem que n'hi hagi...
5: Deixem reservant també una miqueta per a després.
6: Clar, és per això. I res, i simplement el que hem de fer és rectificar en sal i pebre i tanquem i deixem que pite, pues, això, pues, entre 10 i 15 minuts, més no, perquè són de porc i se couen en seguida. I res, i una vegada s'ha temperat, val? Nosaltres, el bo és que això ja t'ho pots minxar, si volgueres. D'acord?
5: Ja estaria, però, segur que sí.
6: Ja està, ja, sí, això ja és un plat. Però, com que
5: però anem a fer un pas més.
6: Anem a fer més enllà. Que vaig fer jo, com que aquest dia no podia fer-les, no podia fer l'arrosset, jo vaig fer aquest guisat, me vaig colar el que és el caldo, les verdures les vaig retirar, perquè estan ja pues, molt, molt massa blanetes per a poder-les ficar en arròs, el vaig colar el caldo, vaig reservar les galtetes, i jo vaig congelar això una setmana. M'explique?
5: Sí.
6: Per a què?
5: I
6: ja està, i s'aguarda, i punt. I si ho fem el mateix dia, pues no passa res. Anem enllà. I res, simplement el que anem a fer és imaginar aquest caldo, la potència que té, que és la base, pues no pot eixir roïn. I res, simplement
5: de cap manera.
6: El caldero, de cap de les maneres. Simplement el que vaig fer és agafar la paella, la paellera,
5: sí,
6: ficar el que és l'oli al centre, que estigui ben nivellat, i vaig marcar un usboleig perquè volia que tinguera usboleig i vaig marcar també un nap, una miqueta de nap i una vegada ho tenia marcaet ho vaig retirar, val? El vaig reservar i ja està. Li fiqui el que és una cullereta de pebre roig, me n'eixi ràpidament perquè no se creme i li afegis la tomata triturada per a que tot això s'integre, pues això, el sabor de la seta, el saps, el del nap,
5: sí,
6: i la tomateta s'integra tot. I deixem que reduïsca aquesta tomata al màxim que puguem. Una vegada està ja aixina, ja tot super reduït, el que hem de ficar és afegir l'arròs, perquè en aquest cas sí que podem afegir l'arròs i res, simplement afegim l'arròs ahir, el nacarem una miqueta, li peguem una volta, efectivament un parell de minutets, per a que se marque tot ben marcaet, i el caldo que tenim reservat ben calent, perquè té que estar molt calent, perquè té que alçar el bull en seguida, ¿vale?, l'anem a incorporar a lo que és el caldero, la paella. Vale. I res, ahí, pues, més o menys, cada un sap que 2.5-3 parts de caldo per arròs, depenent un poc de del tipus d'arròs i de més, no?
5: I això ho hem de calcular abans, sí.
6: Efectivament, el que tingueu costum de fer. Jo són unes tres parts pel sequet. I res, els primers 7 o 8 minuts, foc viu, vivet, que n'hi hagi alegria, i una vegada comença a aparèixer el que és l'arròs, ja la baixem una miqueta l'últim tram perquè el puguem controlar. Rectificaríem de sal, provaríem a veure com està, sí. I jo el que faig és incorporar les setes, ja, i això sí. 7 o 8 minuts que falten, incorporar les setes, incorporar el nap, i de les galtetes n'agafa una i la desfaig i la repartix per tot l'arrosset, sí. Perquè sempre tingues en qualsevol cullera una miqueta
5: d'arròs
6: i galteta. I després, una vegada està tot ben sequet, que està ja tot ben sequet, pues està acabant, si li queda un minut, que el moment que li tires pel socarral, li tires força, pues li fique damunt la resta de galtetes de l'arròs i una per comensal i fantàstic.
5: I cullera?
6: I cullera i gana.
5: Que això no faltarà segur. Molt bé.
6: Efectivament.
5: Sí que du una miqueta d'elaboració, però per això tenim les instruccions pas a pas i fotografies també a la web.
6: Efectivament. Ja sabeu que a la vostra web unarecetanrecordo.com i a les xarxes socials teniu el pas a pas, les fotografies, i segur que l'aneu a disfrutar igual que jo.
5: Tastarem aquest arròs, clavarem la cullera, ja et contarem.
6: Vinga, fantàstic.
5: Gràcies, adéu.
6: La setmana que ve, adéu.
5: Com passa en molts sectors, el del vi també es troba preparant la campanya d'estiu, en un moment, podríem dir, globalment prou complicat. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia a tots.
5: Ja estem ahí mirant l'estiu. Conta'ns a grans trets, com es presenta l'estiu quant al sector del vi?
7: Calorós.
5: Molt cremat, no et diguem molt cremat, però sí, molt calorós.
7: No, el mercat del vi ja saps, en tenim... pujades, baixades, sí. I sí que el que estem veient és que el consum del vi, tristament, cada vegada és inferior. Aleshores, no pinta massa bé, però no aquest estiu, sinó no pinta massa bé l'any que ve, el següent...
5: O sigui, la tendència és a consumir cada vegada menys vi.
7: I els vins que es consumeixen són vins... en menys graduació alcohòlica molt de vegades. El que sí que tinc que dir és que hi ha un públic molt amorós, per dir-ho així, molt fiel a lo que és l'estil clàssic del vi, que este tipus de client el que fa és veure vins encara de millor qualitat, que això sí que ho estem fent, la majoria dels cellers sí que estem fent vins en més qualitat, perquè el consumidor de vi, que sí que l'agrada el vi i que sí que el pren i que sí que el disfruta, el que està demanant són vins de major qualitat.
5: Vale, jo volia preguntar-te, ja no del consumidor, sinó dels cellers. No sé si volen arriscar-se amb productes innovadors per a aquest estiu o van tirant més, com tu dius, a més qualitat, però amb els vins clàssics.
7: Tenim les dues tendències i, per exemple, n'hi ha cellers que continuen en la seva trajectòria, en la seva línia, però sí que la immensa majoria dels cellers han tindre que traure nous productes. Per exemple, el Sandara Summer, que no deixa de ser un tinto de verano, però en més qualitat. Les altres coses que hem fet cellers, traure, per exemple, molts més vins blancs en vins espumosos. Per què? Perquè la tendència en la calor que fa, però no només a l'estiu, sinó a tot l'any, és veure vins més frescos.
5: Ah, curiós. Si algun dia haurem de tractar aquestes noves tendències, no?, quant al consum del vi. Però deia jo al principi que ara mateix... el món es troba una miqueta rebolicat, no? Per exemple, abans sí que recordo que Estats Units era un país molt important on s'exportava molt de vi. Jo no sé si ara mateix els cellers estan en un altre lloc, no sé si continua sent un objectiu o se centra més en Europa.
7: A veure, els Estats Units sí que continua sent un dels països més consumidors, això sí que és veritat, uh-huh. i que sí que hem tingut molt de por, perquè ja sabem que Donald Trump ha estat dient una sèrie de coses en el concepte dels avancens,
8: sí,
7: i el que ha fet ha sigut desestabilitzar la emoció, bueno, crear una incertidumbre que ens ha posat a tots molt mal.
8: Sí.
7: El que ha passat és que de totes aquelles amenaces no han sigut realitat la immensa majoria. Crec que en este cas ha pujat un 10%, no te sabria dir exactament, uh-huh. però no ha sigut la catàstrofe que es va dir al començament, sí. de les amenaces de Trump.
8: És a dir, que sí que es paga una miqueta més, però perquè no ha sigut tan desastre, efectivament.
7: No, reculat.
8: Sí, i després Xina, que era un també com un país com secundari, bueno, estava ahí, no?, i era un mercat, però com deien...
7: No, Xina sí. Sempre sí. ha sigut un país molt consumidor,
8: uh-huh.
7: de tot tipus de referències, de preus, de tipus de vi, però nunca saps per on poden iniciar. Dic perquè
8: sí, ja estem allà a l'expectativa, a veure què pot passar, és increïble. Sí,
7: mira, fa 20 anys a Xina li agafaren reproduint vins principalment dels millors de Burdeos. I es van dar en compte perquè un dels vins que estava a la venda era una anyada que el propi celler no havia tregut. Aleshores van dir nosaltres aquesta anyada no l'hem tret. Mm-hmm. Com és possible que estigui al mercat? I ara el que sí que està passant a Xina és que Xina és molt gran, tenen molts tipus de climatologia, i així el que ha passat és que Xina ja està fent els seus vins. Però mm-hmm. estava fent els seus vins en una altitud molt elevada, a peu de terra, o sea, a peu de mar, estan fent tot tipus de vins. I aquest sí que és un problema, perquè un país que històricament ha sigut consumidor passa ara mateix a ser un país productor, com també Clar. Està passant amb el canvi climàtic al sud d'Anglaterra, això sí que és molt perillós a l'hora del mercat, de l'exportació del vi.
8: I ja per acabar, volia preguntar-te pels propis valencians, si som un bon mercat per als vins valencians o no, o encara tenim aquesta tendència, és que jo ho escolto pràcticament a diari en els restaurants, no? Demanar una denominació d'origen que està molt bé, però que no és de la comunitat valenciana. Som un bon mercat per als nostres vins?
7: El mercat valencià és el millor mercat del món.
8: Sí, senyor.
7: I en especial per als vins valencians, si ho tenim tots clar. I estem molt orgullosos perquè sí que la tendència dels consumidors valencians és prendre cada vegada més els vins valencians. Sí que és veritat, però perquè a tota Espanya i a tot el món s'estan fent grandíssims vins, que molt de vegades n'hi ha dos denominacions d'origen espanyoles i en vins negres principalment, i un altre dos en vins blancs, que són principalment les quatre denominacions d'origen que copen molt de mercat, no solament a la comunitat valenciana, sinó a tota Espanya. Mm. Aleshores, sí que es té que lluitar molt en aquestes denominacions d'orígens, però compta que en la Bobal, en la Monastrel, en la Bonica, i estem fent grandíssims vins, tenim una oferta de vins espectacular, inclús en algunes zones de la comunitat valenciana s'està treballant de varietats foranes com el Sauvignon Blanc, com l'Albariño, s'està treballant molt bé inclús en la Tempranillo, i aleshores l'oferta dels vins valencians cada any que passa és millor. Mm-hmm. I el públic valencià, ja no solament per tindre la mà al cor, sinó perquè da moltíssim de plaer, i en especial últimament els espumosos que s'estan fent, el públic valencià sí que aposta per el vi valencià.
8: Va per un camí, per tant. Maxi, continuarem parlant. Moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
8: Avui, mira, anem a canviar coses. Revolució en la llavor, perquè avui l'oratge és cosa teua. Abans, magraner.
9: Toca, quina responsabilitat. A veure si meix bé. Temperatures més de juliol que de maig, que juny comença dilluns. No tanta calor com el divendres, això sí, però calor, que no és d'este mes. Demà, a més, de vesprada i en les zones d'interior, poden arribar ruixats, fins i tot acompanyats de tempesta. I la setmana i el mes començarà dilluns amb panorama paregut. Calor, molta calor.
8: Però la dita no, la dita és meua. Diu, a l'hort li va tan bé el formiguer com el fener.
9: Ja podeu anar a esmorzar.